0: y Ronda de Ceranit 75 de Manacor.
1: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Crea tendencia al mejor precio con la nueva promoción de Universitaria.
4: Dos gafas solares Kuipers con cristales polarizados por solo 39 euros.
3: Visítanos en Palma, en Avenida Jaime III 4 o Calle de Aragón 11.
4: Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
5: Sillón o rinconera.
6: Maxim Comfort Sofás.
5: Natuzzi o Stressless.
6: Maxim Comfort Sofás. Últimos días de rebajas. Frente a Abrico Depot y en calle Aragón 45, Palma.
7: La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como La SER y síganos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
8: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía sin pepitas entera a 60 céntimos el kilo. El filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo. La rodaja de salmón granel a 12,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
9: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
10: En 20 minuts vuelve la informació de les Illes. Continua i por hoy en la serra.
11: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Bones tardes, mallorquinistes. Mos agrada la lliga Ip Hypermotion. Estan ja tots hiperemocionados amb aquest començament que tanta por mos feia. Això sí, encara estem a 3 punts de descens de navius. De fet, és com a contradictori perquè volen que mos vagi molt bé i pujar, però a la vegada mos fa per a tornar a jugar a primera. Que condena. Aquest primer partit de la temporada segona divisió me va crear un dilema espiritual de proporcions bíbliques, perquè coincidia en la processó que cada 15 d'agost se celebra en el meu barri del Molinar. Traïm en processó a la nostra patrona, la Mare de Déu del Remei, Nostra Senyora del Remedio del Molinar. Mai en més de 50 anys he fallat en aquest aconteixement. Ens juntam allà en Nafina, en Juan Carlos, en Juan Mainissa, en Ed Smith, i en la processó i anem a sopar. Perquè és que la Mare de Déu del Remei mai m'ha fallat, mai, mai. En canvi, el nostre mallorqueta me falla més que una escopeta. Però a darrera hora vaig prendre una decisió que me va costar molt, però és que no hi ha religió més addictiva que ser mallorquinista, i vaig partir pitant de sa feina que ha passat moix. Mare de Déu del Remei, me perdoni, per l'amor de Déu. I és que no tenim remei, són nosaltres. Debutàvem en aquesta temporada a sa que tant m'haurà costat il·lusionar-mos davant un Valladolid en que el seu antic propietari, en Ronaldo Nazario de Lima, va deixar més arrasat que un hort de lletugues a Txernòbil. Com serà la cosa que el mateix dematí del partit només tenia 12 jugadors professionals inscrits a la lliga. Però a darrera hora em va poder inscriure a 3 més. En Gerai, en Chacón i en Cabanzón. Jo en aquelles hores prèvies me feia estapar un calabacín, figura't tu, un calabazón. Lo seu hi era estar que el Mallorca hagués contraatacat i hagués inscrit en Mats Hummels, que encara té reservada la cita prèvia a quan era. Però no va ser així. Lo bo de segona és que cada partit era així, és una caixa de sorpreses, perquè no coneixia ningú, no coneix aquest jugador, jo encara no coneix el nostre i m'hi he dit el contrari. Per exemple, del Valladolid jo només coneixia la Tassa, un davanter que és molt dolç en el seu fill, i un Latacitos de la Tassa, i tenen un porter que nom Aceves, però ja li diuen a veces, perquè a veces la para i a veces no, sobretot si se falta la treu en Pablo Torre, quin golarro, des de en Salva Sevilla Vallecas un 23 de gener de 2021, no se veia res igual en lliga. 5 anys i mig hem hagut d'esperar. També hem de destacar una cosa, això sí, que els àrbits encara són més dolents que els de primer, que deixin més dolents que els de primera són, que ja has dit. Aquest de dissabte era més dolent, tio, que una bandeja de sushi que he educat. La majoria de mallorquinistes reconeixen que falten un parell de peces per completar la plantilla, però se'n varen dur en general una impressió positiva de les noves incorporacions. Bon minut d'en Antonio Roca a l'extrema esquerra. I si deien que en semàforo no sabien si és o bou o vaca, és que no hi ha dubte en Adri Fuentes, és un bou, un avisti. I molt bé el minut d'en Adrià Liso, en el que li varen anul·lar un gol perquè no s'havia tirat les ungles. Tenia un ungle pollari fora de joc, van pitar. I mos van quintar tots en Àlex Sala. L'únic que no m'agrada d'ell és que el seu llinatge no acabi en batxe, amb una H final. En el final, com a gran jugador egipci, Mohamed Salah. Àlex Sala, ja li diuen. Ara tenim una setmana per seguir ajustant cosetes, perquè no jugam fins dilluns que ve a Granada, on arriba aquí en Mallorca, que pinta que també serà un terremoto. Ai, com m'agrada la Hypermotion. Estem tots hiperemocionados. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre mallorquieta sempre.
1: Pues hasta aquí la firma de Pep Esberro y nos queda, bueno, menos de un minutito para despedirnos. Juan Fortunato, gracias por estar con nosotros. Y
2: esperamos que este sea un buen año.
1: Esperemos que sí.
3: Hombre, espero que ganemos más que el año pasado.
1: Eso para empezar, sí. Gracias, Nacho García Mayo. Hasta luego, Alberto.
4: Ya estamos más cerca, chao.
1: Llegamos a las 4 de la tarde, servicios informativos.

0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
1: Radio Mallorca, Cadena SER.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Sillona Rinconera.
4: Maxim Comfort Sofás.
3: Natuzzi o Stressless.
4: Maxim Comfort Sofás. Últimos días de rebajas. Frente a Abrico Depot y en calle Aragón 45 Palma.
5: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu. Tu per mi. Jo per tu fong la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu. Tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
6: Uf, el sol, cómo pega.
7: Cómo pega, cómo pega, cómo pega.
8: Qué bien se está bajo un parasol de Tecnosoleil. Para terrazas, jardines, comercios, equipamientos exteriores de hostelería, bares, hoteles. Tenemos muchísimos parasoles en stock.
9: Tecnosoleil, Licurers 29A, Polígono Industrial Marrachí, 971-60-43-18. Tecnosoleil.es.
10: Més sol públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
11: Son los últimos días de rebajas. Descuentos de hasta el 50% con el transporte y montaje gratuito y financiación a tu medida. Disfruta de los últimos días de rebajas de Muebles La Fábrica en Palma y Manacor. Muebles La Fábrica. Compre o no compre, visítenos.
12: Muebles La Fábrica.
13: ¿Buscas coche al mejor precio? Visita Crecar Ocasión en Avenida General Luque 393 de Inca. Vehículos de ocasión, seminuevos, kilómetro cero. Como un Ford Fiesta desde 12.900 euros, con financiación a tu medida. Crecar Ocasión en Avenida General Luque 393 de Inca. O también en crecarocasión.com.
14: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
15: Los directores de cine eligen una banda sonora para contar una historia. Este verano en La Ventana, nosotros ponemos la banda sonora y tú la historia. Puede ser de amor. No.